E aquesta és la tristesa que Rambau ha jet un pau de temps, com ho heu dit al començament d'aquesta raó. E d'això, Rambau se l'ha set de cantar i de rire e de totes altres faces que li donava prazer. E això era gran domatge. E tot aquò venguet per la llengua dei lausengiers, com ell ho dis, dins un coplo de l'estampido causi res.

En aquest temps, vengué Rodolí Juglar de França en la cort del marquès que sabíeu la viola. En son, violava un estampido que plasió fort al marquès i els cavallers i a l'aidonos. I en Rambaus mos agradava brico, tant que el marquès se n'ha per sa peta diet. Senyor Rambau, que és això que no cantàs ni vos alegràs? Cantaus i ses així versu de violo i que veses així ta bella donna com és la mia sore, que vos ha retingut per servidú i és la più valenta donna del món. I en Rambaus respondet que ell no em faria res. El marquès hauria bé la caizú i diguet a sa sore: Madonna Beatrice, per amor de mi i de totes aquestes gens, voli que vull degnar pregar Rambau que ell, per lo vostre amor i per la vostra gràcia, se degués alegrar i cantar i estar alegre, com ho fa jo davant. E Madonna Beatrice fuguet tan cortesa e de taburo mercè que lo preguet e lo confortet que el se depiesso per son amor torna allegra e que feses de nou una chanson. E és ai tal per aquesta razó que vos avés ausido, que el faguet l'estampido, que dice: